0: När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS.
1: Dia dos Pais, aí no Brasil, hein? Simbora, dig, nice, arrepiante, again, Nenê Xavier, Pastorius, yes!